0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, destaca una avaria en aquests moments a l'AP7 a Freginals en sentit Barcelona, que deixa un carril tallat. També hi ha afectacions a l'A7, al pas per Tarragona, per un carril esquerre tallat. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, també hi ha cues a l'AP7 entre Parets, Santa Perpètua, Barberà i Badia del Vallès, també a la C32 al Baix Llobregat, a la C17 entre Mollet i Lliçà de Vall, a la C59 entre Mollet i Caldes i finalment a la C16 entre Sant Cugat i Barcelona. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i que tallen des de primera hora la Nacional 240 a Tarragona. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem, Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
2: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
1: Com sentíem avui, sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica concreta. I la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com ara la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern i els comuns han tancat, de fet, definitivament un acord pels pressupostos centrat, en aquest cas, en polítiques d'habitatge i de mobilitat. L'acord se signarà avui a 11:45 del matí. D'aquesta manera, doncs, Illa s'assegura l'aprovació d'aquests comptes. I els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel denuncien haver patit violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Segons l'equip legal de la missió, alguns participants presenten possibles costelles trencades, dificultats per respirar i ferides provocades per pistoles tàser i bales de goma. De fet, 3 activistes han hagut de ser hospitalitzats.
0: Notícies en xarxa.

0: through the trees. Do you see it?
1: Ho portem més enllà dels èxits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els 200 de les Terres de l'Ebre i juntament en els 200 del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix s'està fent un esmorzar, una baldanada popular, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho ha explicat fa una estona Pau Orenya, membre de l'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
3: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
2: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
1: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Jèssica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
0: Notícies en xarxa.

Martina Caro, marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes.

0: El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
1: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
0: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia Alicia Romero en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: En Tere Caro. Time flies by when the night is young.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals.

0: hospitals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
1: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
0: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
2: Notícies en xarxa.

0: música.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia, doncs. I ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la

0: vaga convocada avui en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent. Notícia.

La teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar els professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? Que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç de

0: d'aprovar pressupostos, no? I crec que, bueno, avui donem un missatge també esperançador, de certeses, d'estabilitat, que entenc que la societat catalana també en reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
2: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla. I ara és el moment de parlar d'activitats culturals que properament seran protagonistes a la ciutat de Roquetes. I anem a parlar de l'entitat La Lira Roquetense, perquè concretament aquest dissabte, dia 23 de maig, es porta a terme una nova edició de la Festa de Primavera, on hi haurà el concert de primavera i també diferents activitats que anem a conèixer parlant amb el president de La Lira Roquetense, Jordi Suazo. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: I també ens acompanya Aleix Pagà, que és director de la banda de música de La Lira Roquetense i també equip de direcció de l'Escola de Música. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Tot a punt ja per en aquest dissabte, per en aquesta nova edició de la Festa de la Primavera?
5: Sí, ja tornem a estar, diguem-ho, el temps passa volant, i ja tornem a estar per fer el concert de primavera i la Festa de Primavera que fem, i que és una festa tradicional de l'entitat de tota la vida, i pues, se fan un seguit d'actes, començant pel concert, que ara ell ens explicarà una mica de què funcionarà, però també és un dia que presentem també les pubilles, els hereus i hereuets que enguany tenim l'honor de poder tindre, que ens representaran a l'entitat. I resulta que pues, bueno, enguany tenim... Pues, diguem, no vol dir que era tres, no, però diguem, enguany tenim, pues, bueno, los hereus i pubilles que pues, mos volen representar en totes les ganes, com tots els anys, i pues, bueno, mos representaran els actes pròpiament dit de l'entitat, com per exemple en aquest concert, les activitats que farem, com també el poble, que per mig del patronat de festes, que les convocaran o els convocaran a tots els actes que fan durant tot l'any, perquè el patronat d'això que fa durant tot l'any, i esperem que la nostra representació sigui total a tots els actes de la ciutat, com normalment intentem fer des de l'entitat, que col·laborem en tot el que ve, bonament podem, en totes les activitats que es fan al poble. I a més, pues, bueno, jo explico una mica d'així per damunt este dia, esta festa de primavera de l'entitat, que, pues, lo que he dit, com que presentem a les pubilles, i enguany pues, tenim que la pubilla gran és Marta Torres, l'hereu gran és René Lara, i llavors tenim dos hereuets que són Marc Saura i Blai Balaguer. Diguem, pues, bueno, els dos representen a l'entitat globalment, però sempre pues, uns estan més implicats, pues, per exemple, en el que és l'escola, que és la música i això, i enguany tenim pues, també que, pues, com que també dins de l'entitat ja fa tres anys que tenim també inclosa els geganters de Roquetes, que porten els gegants de la població, pues, bueno, coincideix que Marc Saura pues, bueno, és un també dels que els gegants i els nanos els porten dins de la sang, i pues, bueno, ell pues, està més com si representés més en aquesta secció, no? Però tant un com l'altre representen a l'entitat, que totes les seccions són per a nosaltres iguales i a totes les mantenim i les respectem de la mateixa manera. I després del concert una mica pronta per el muntatge que tenim enguany, i després del concert se farà el ball de la pinyata, que aporta pues, més de 100 anys fent-se, exceptuant el temps de la guerra, que vam estar il·legalitzats, però després ja es va tornar a instaurar, i és la pinyata de fa 100 anys, aquesta pinyata, que la majoria del poble de Roquetes ho sap, però bueno, ho tornaré a explicar perquè si hi ha gent nova pues, sàpiga de què és, no? Pues, bueno, la pinyata és una pinya gran que a totes les seues llamedes que porta al costat se'ls hi pengen un seguit de cintes de diferents colors i diferents llargades, perquè segons on està té que tindre diferents llargades, i uns quants d'ells, l'any passat anirem 60 o 70 regals que tots són donats pels comerços de la ciutat, que des d'aquí els donem ja per endavant les gràcies de voler col·laborar en la Lira i en aquest apartat, no? És un resultat que pues, pengem totes aquestes cintes, fem una rua a la mitja part del concert perquè pugui el conjunt descansar una mica, i a la mitja part pues, fem això, fem la rua, que va passant en parelles i cada un va estirant una cinta. Lo que té la sort de poder que els surti un regal, estos ja se senten, i així anem fent fins que s'acaben totes les cintes, i després pues, fem la repartició dels regals a cada un que els correspon. I vull dir una anècdota que últimament l'he llegit d'un llibre que vam fer el 75è aniversari, de que en un principi tot això se feia dins a la sala de l'Auditori Cisco Trullan, i hi havia en el que en aquell moment creien oportú que era el regal més important, s'enganxava a un lloc determinat de la pinyata. I qui estirava aquella cinta, a partir del regal més important, sortien dos coloms dins a la sala, i pues, bueno, pues era com dir, ara ja ho tenim tot, no? I pues, bueno, pues és un detall que pues, molta gent no ho sap, que esta pinyata s'obri per la meitat. Vale? I després pues, bueno, tenim també la gran sort de tindre el consort Pennsylvania, que pues, bueno, s'ha adaptat a nosaltres perquè pues, bueno, coincideix que dos o tres membres del seu conjunt pues, formen part de l'equip de professorat que tenim a l'escola, i pues, bueno, que diu que millor que treballar a casa pues, no hi ha res, no? Hi ha més ganes també i hi ha moltes més ganes. I llavors l'únic que esperem és que la gent pues, bueno, vingui, disfruti, els socis tenen la possibilitat de permetre apuntar-se al correu electrònic de la Lira, que ja està ficat als cartells que han anat penjant per la ciutat, de poder tindre una taula en quatre cadires, que són dos per soci, més dos invitacions que fem. Els que no són socis, pues, enguany per la determinació que feia un parell d'any o tres que mos rumiaven pel cap, i de fer pagar una mica, no? Els que no són socis, pues, una entrada de 5 euros. Val? I enguany també, com que també al fer el concert més pront, perquè la gent no digui que ben tinc d'anar a sopar fora i perdre una mica la connexió en nosaltres, hem ficat una food truck que vindrà, i per poder-los donar un servei de bar, de pues, bocadillos, creps, etc., hamburgueses, el que ells vulguen perquè no se'n vagin. I des del bar de la Lira serà on consumiran, pues, podran consumir tota la beguda que ells desitgen. I per part meva, en relació a la festa de primavera nostra, diguéssim, exceptuant tot el que explicarà ell ara del concert, que és la base de la festa, pues, no tinc res més de moment. Moltes gràcies.
6: Suposa que aquest concert se prepara amb molt de temps, amb molt de carinyo, s'escollixen bé les peces. Aleix, com a director, què és el que heu preparat enguany per al concert de primavera de la banda de música de la Lira?
7: Bé, com dius tu, el concert de primavera, la festa de primavera, és un dia, no?, que tots els socis, i inclús no els socis, la ciutat de Roquetes espera amb molt de carinyo i molta il·lusió. Llavors tenim molt clar des de la banda que hem d'estar a l'alçada, que sempre ho intentem estar, però en un dia com este, doncs, encara més, perquè hi ha molta expectació. És evident que sempre que venim a parlar aquí del concert de Santa Cecília, parlem d'un concert molt important per a nosaltres, perquè és el dia dels músics, és el dia que rebem nous músics, però este dia, el concert de primavera, és un dia en què tota la Lira, en el seu conjunt, totes les seccions, com ha dit Jordi, estan allí. Sí que és veritat que els que actuem som nosaltres, som la banda, però tota la Lira està allí, i també tota la ciutat està allí. I, curiosament, també dona la casualitat, com has dit tu, que és el concert que potser tenim més temps de preparar, ja que Santa Cecília és finals de novembre, comencem a assajar finals de setembre, tenim dos mesos justets. Sant Esteve, no et dic ja ni el temps perquè potser us esgarrifaria jo, potser no arriba ni al mes. I este concert de primavera, pues sí que és veritat que comencem pues, a finals de gener i hasta a finals de maig pues, tenim tot este temps. I per això també és un concert que normalment solem pujar una mica més el llistó. Llavors, per a este concert hem buscat pues, un total de 6 peces, 6 peces prou contrastades entre elles i que tenen coses i que el públic poden atraure bastant. És un repertori prou emotiu, si us va pareix bé començaré a explicar-lo. Començarem en un pas doble, sempre solem començar els concerts en un pas doble de concert. En este cas, a mi personalment serà prou emotiu i crec que per al resta del públic també, perquè el pas doble és un pas doble que es diu El meu iaio, del compositor valencià Ferrer Ferran, i és un pas doble que va escriure el compositor per al director de la Lira Ampostina, que ens va deixar, bueno, l'exdirector, pobre Sergi, ara avui en dia està bé encara, jo que sàpiga, però l'exdirector de la Lira Ampostina ens va deixar de cop ara el mes de gener, i este, bueno, Ferrer Ferran va escriure este passo doble quan ell va fer 25 anys de director, va ser crec que l'any 2007, si no m'equivoco, i va escriure este passo doble per a, com a la banda li va encomanar este pas doble com a reconeixement a tota la faena que havia fet allí. I ja no només traient-ho d'allí de la Lira d'Amposta, la faena que va fer, en este cas Octavio Ruiz, per totes les bandes del territori, en la de munt de músics que s'ha format i moltes coses que ha fet per la cultura de les Terres de l'Ebre i sobretot la música de banda. Llavors, pues, vam creure oportú pues, obrir el concert d'esta manera, rebent este petit homenatge. Després continuarem en una obra, sí que és una, un pèl més senzilleta, però és una obertura per a banda que es diu Centúria, i bueno, és una obertura amb música fresca i que segurament que mos agradarà a tothom. I per acabar la primera part acabarem, sí, una obra ja més densa, més dura, que es diu Jericho, de Beth Abermond, i parla sobre la batalla de la ciutat de Jericho, i és una obra que hi ha molts efectes, i però personalment a mi, i crec que a tots els músics, mos agrada molt perquè és una d'aquestes obres que l'estàs escoltant i tu des de fora pots entendre perfectament el que el compositor vol dir, no? Pues ara entren les tropes, ara està la batalla, ara estan celebrant que han guanyat, se sent perfectament, i és una obra molt impactant i que segurament al públic agradarà. Anirem a la missa a part, farem la presentació de les pubilles. Permetem afegir, Jordi, sí, tenim aquestes quatre persones que són pubilles i hereus, però permetem dir que a la banda enguany tindrem la sort, tot i que serà la pubilla major, tindrem la sort de tindre Sofia, que és la pubilla major, o sigui, són quatre més, si m'ho permeteu,
5: sí,
7: més
5: sí,
7: un.
5: Sí, no.
7: Sí?
5: Més un gros.
7: Més un, i llavors, pues, per a nosaltres, pues, és un orgull, no?, tindre la pubilla major dins de nosaltres. I, bueno, farem la presentació, nosaltres descansarem una miqueta i obrirem la segona part. La segona part l'obrirem, sempre per obrir les segones parts, mos agrada fer, obrim la primera part sempre en un pas doble, la segona, algo que també sigui popular, però que no sigui un pas doble, ho intentem. El concert de Santa Cecília vam obrir en una sardana, ara esta vegada anem al País Valencià, a la cultura de moros i cristians, i obrirem una marxa mora que es diu Cisco, que és una que és molt bonica, molt melòdica, i segurament que agradarà a tothom, i bueno, també pots portar la cultura del País Valencià aquí, que fan, hi ha música molt i molt bona, i així també podrem escoltar-ho. Seguirem en una marxa japonesa que està escrita, bueno, la marxa es diu Blue Spring, però la paraula Blue Spring és un joc de la paraula joventut, que en japonès se veu que inclou les dues paraules i vol dir Blue Spring, i llavors pues és un homenatge a la joventut, pues la joventut que són hereus, que són pubilles, la joventut que va a l'escola, etc., a la banda, que són molt jovens, i bueno, és una obra curteta però, i que bueno, que reflexa molta alegria també i festa, com és la festa de primavera. I acabarem en una obra que és un poema simfònic, és una obra molt completa, també del mateix compositor que obrim el concert, que és Ferrer Ferran, que es diu Magallanes. I esta obra puc destacar que hi ha molts defectes que deixaran impactats a tothom.
6: Com estem escoltant, aquesta selecció de peces musicals es fa amb molt de carinyo, es fa doncs, estudiant tots els detalls. És difícil buscar de concert en concert aquestes obres musicals?
7: Sí, és prou complicat. A veure, quan programem per a un concert, sempre s'intenta, jo quan ho intento explicar per a gent que potser no és músic, ho intento comparar, per exemple, a quan vas a un restaurant i hi ha un menú, no hi ha tot d'un tipus o tot d'un altre, intentes que hi hagi diversos tipus de menjars, no?, perquè pugui agradar a tothom i que tothom pugui provar de tot i pugui fer. Pues en el cas dels concerts, jo intento fer una mica el mateix, que no siguin tot peces del mateix estil, i a vegades no ho pots evitar per minutatge, pel que sigui, però que es pugui sentir el públic una cosa prou variada dins el mateix concert. I després una cosa que també limita molt és el minutatge, o sigui, hem de calcular, no és el mateix fer el concert Santa Cecília que el de primavera, que el de festes, que cap concert. Hem de calcular més o menys el rato del que disponem, perquè la gent també faci que un rato, al final han de pensar molt en el públic, no, també? Pues que la gent passi un rato agradable, però que no digui este concert més pesat, o al contrari, que curt més ha fet, pues buscar este punt mig, no?
6: Quant sol durar el concert de primavera?
7: El concert de primavera, entre presentació de pubilles i l'actuació de la banda, sol ser una hora i mitja, hora i quart, hora i mitja. Jo personalment sempre intento que els concerts, en quant a música, comptant aplaudiments, quan se compta tot, aplaudiments, aixecar els músics, assentar-los, la pausa entre, perquè la percussió ha de canviar d'instruments, el que sigui, jo calculo sempre entre 55 minuts 60 de música. I llavors, a part, pues, parlaments, el que hi hagi de veure, clar.
6: Suposa que buscar obres que no se repetisquen d'un concert a l'altre és també difícil, o a vegades ja no t'entren totes les que voldries?
7: Bueno, això també forma part de la meva feina, no? Que és buscar repertori constantment, conèixer tipus d'obres i cada concert anar encaixant. Nosaltres intentem molt poques vegades repetir peces d'un concert a l'altre. Sempre, normalment, és repertori nou i fresc, també perquè hem de pensar que sí, mos ve gent que potser no ve una vegada i no ve cap més, però molta gent de la que mos escolta són famílies, són pares, són socis, són el que sigui, que mos ven a escoltar tots els concerts. Llavors, intentem oferir-los-ho sempre repertori nou. Llavors, si és difícil o no, sí, és complicat. Hi ha vegades que dius, què posem? Perquè també el factor de quant de temps disposem per assajar també és un factor bastant important. Però normalment, en el sac de repertori que anem buscant, en el sac que tenim a l'arxiu i això anem buscant, intentem, pues, fer un concert de la durada que sigui necessària i en el temps que tenim.
6: Parlem ara una mica de l'Escola de Música. Per cert, l'aula de violí participarà al fi de curs del Conservatori de Tortosa, no?
7: Sí. Fa un temps vam rebre del Conservatori una invitació perquè el concert de l'orquestra del Conservatori de final de curs, que és el dia 26 de maig, que el fan a Jesús. Bueno, pues han invitat a algunes escoles de música de per la zona, i una de les que ens han invitat ha sigut la nostra, i en principi participarà tota l'aula de violí, que anirà a ajudar i a pegar un cop de mà. Pues per a l'escola és una molt bona notícia, no? Que pensi que en nosaltres, senyal que s'està fent bé la feina i que puguem viure experiències així els nostres alumnes sempre són molt bones.
6: A banda d'aquesta festa de primavera, que recordem es fa aquest dissabte 23 de maig a partir de les 8 de la tarda al local de la Lira Roquetense, també des d'aquest mes de maig, concretament des del dia 4 de maig, que s'han obert ja les inscripcions per al campus cultural d'estiu, i també tenim les inscripcions a l'escola de música. Com ho podem fer per apuntar-nos? Quins requisits hem de complir?
5: A veure, lo de l'inscripció del campus està feta ja, diguem, posada ja per mig d'un QR que hem ficat a tots els cartells que hem anat penjant per la ciutat, i llavors també està al correu electrònic de la Lira. Entens? I si no, també aquí està posat el correu electrònic de la Lira, i si algú pues, vol passar per la secretaria de la Lira, pues, també li prendrem, també el donarem d'alta, i no hi haurà cap inconvenient de tot això. Hem intentat, pues, que sigui tot per mig de les xarxes, per mig del correu electrònic, i si algú vol pujar al despatx, pues, també l'atendrem gustosament i ja està. I farem.
6: I aquest any el campus cultural d'estiu de la Lira, què és el que ofereix?
5: Pues bueno, enguany, pues bueno, diguem, unes... el mateix de sempre, no? Bueno, el mateix de sempre. Intentant que els criós pues, sortiguen, se distraguen durant tot l'estiu que allò és que hi haurà piscina, hi haurà dos dies de piscines a les de Jesús. Després hi haurà cultura popular, com per exemple participarà com també està participant des de l'inici Mà de Llapis, que tenim, que està aquí representat també, i també enguany també hem volgut incloure també a l'IA, la cultura, que és que fa teatre, però també vindrà un dia per poder donar una mica d'expressió corporal i poder participar en això. Farem també sortides com han fet tots els anys i poder donar pues, tot una gamma que no sigui només, i després també pues, part també de música, no, diguéssim, no oblidar-la, sinó que també formarà part de tot este seguit. No és un campus esportiu, sinó que és un campus polivalent per a tots, no? Diguéssim, per poder donar opció àmplia de totes les coses que pues, durant el curs no han pogut fer i que es puguen distraure perfectament bé. Hi haurà també l'apartat, com no pot ser menys, de l'acolliment a les 8 del matí i de la 1 a les 2 també, pues, perquè els pares, pues, bueno, si van a treballar, puguen deixar-los a primera hora del matí, i si pleguen a la 1 i mitja, pues, puguen en tranquil·litat vindre a les 2, que tindrem el temps d'acollida. I tot això pues, farà pues, a la Lira, als espais que tenim dins de la sala, com a la pista, com anirem a veure diferents espais d'aquí de la ciutat del costat, com normalment també moltes vegades solem anar, bueno, que tot l'any solem anar al Renaixement, pues, bueno, pues fem una sortida perquè puguem veure una mica l'espai i anem pel matí, que és quan normalment no hi ha tanta aglomeració i tot pot anar tot més controlat pels crios que portem.
6: Un campus cultural d'estiu de la Lira, que és del 22 de juny al 21 d'agost, les inscripcions que ja estan obertes, i fins i quan se pot apuntar la gent?
5: Hasta que les setmanes estiguin complertes. A veure, la gent se poden apuntar, nosaltres anem ampliant, perquè, bueno, diguéssim, sabem, hi ha uns ràdios que hem de complir i, pues, bueno, pues anem complint aquests ràdios. Si hi ha una setmana que només n'hi ha un crio de més, pues, bueno, no podem contractar una persona, un monitor ni un altre company per a poder mantindre un crio, pues, bueno, pues, llavors pues, ja a aquesta persona en concret pues, se li facilitaria poder anar alguna altra setmana, si és que se li pot adaptar, i ja està. Diguem, estem oberts fins a l'últim dia de començament de curs, inclús durant el campus, pues ja, tots els anys hi ha hagut, escolta, és que em vull apuntar-me la setmana que ve o l'altra, doncs pues, els apuntem, i si estem en els ràdios de que estem en 20 i en 19 i el ràdio és 20, pues, aquesta persona entrarà i, a veure, no ficarem inconvenients en que poguéssim ampliar tot el que pugui haure.
6: Mentre hi haguem places, hi ha oportunitat.
5: Sí, mentre hi haguem demandes, anirem adaptant-nos a les circumstàncies. Diguéssim, no hem ficat de dir que han de ser 100, no. Diguéssim, si som 102, pues, veurem com se pot reubicar això i poder-ho adaptar i poder donar serveis, que és el que intentem també. Pues, bueno, també ens ha demanat pues, que si pues, hi ha algunes excepcions, però, bueno, intentarem resoldre-les per poder donar servei a les famílies que estan en aquesta situació.
6: I pel que fa a l'escola de música, com se pot apuntar la gent?
7: Tu mateix?
5: Tu sí. I després sí, això ja?
7: Ah, bueno, digues si vols tu això de fotografia.
5: A veure, jo he fet un fallo abans de no, que l'ha fet ell molt bé, la puntuació de que la Lira està, a part de les pobilles que tenim i hereus que tenim, tindre la pobilla major que sigui de la banda i que és una xiqueta que està implicada des dels 4 anys dins de l'entitat, pues, és un gran orgull tindre a la pobilla major de Roquetes d'enguany. Llavors, la inscripció de, diguem, les inscripcions, pues, bueno, se poden inscriure també per mig del correu electrònic, diguem, ja vam obrir la inscripció fa setmana passada, que damunt donem pues, també l'opció que he dit abans, no?, de que se pot fer per mig del correu electrònic de la Lira Roquetense, per mig del telèfon que té l'escola, que és el 621252509, que este és el que és exclusivament de l'escola, o pujar de, a la secretaria de dilluns a divendres de 4:30 a 7:30 de la tarda, que la secretària la tenim allí disposada per a que puguin donar-se d'alta i poder-los explicar tot el que comporta, pues, bueno, fer-se soci, no fer-se soci, que, quin, en quina, a quin curs se pot posar i tot això. I també explicar-li, pues, bueno, les opcions que tenim de poder-li presentar tots els instruments que tenim actualment a l'escola. Enguany tenim, bueno, tenim tots els instruments que mos se demanen, i si hi hagués algú que també mos demanés algun instrument que no tenim, pues intentaríem buscar un professor per poder donar aquest servei. Diguem, tampoc estem tancats en que no podem donar més serveis d'instruments que no tenim actualment. Diguem, tenim actualment des de la guitarra, trompeta, piano, flauta travessera, percussió, bateria, violí, diguem, m'he deixat algun? No.
7: No sé, però... Oboe, sí, sí.
5: Ah, l'oboe també, molt bé. L'oboe, pues, hi ha gent que li agradi l'oboe, pues, també. I llavors també fem, durant el curs, que ara ho explicarà ell, pues, diferents activitats perquè els crios també acabin de dependre, i també ho intentem fer obert, i per al curs que ve podríem agarrar i fer-ho més obert i fer més propaganda perquè vingui gent, crios de fora, per poder... sentir la música i poder veure quin instrument, no, o si li agrada algun instrument, pues poder-se incorporar a l'escola.
7: Sí, jo simplement de l'escola, pues, dir que és a partir dels 3 anys. A partir dels 3 anys fem grups de llenguatge musical, comencem per sensibilització, iniciació, grau elemental, després aprofundiment, i ara des d'una novetat d'aquest curs que acabarem ara, és que també tenim de llenguatge musical grup d'adults, vull dir, tenim gent de totes les edats aprenent música, i la veritat, com a anècdota, el grup d'adults mos ho passem, a part que aprenem molt, mos ho passem molt i molt bé. Llavors, el que ha dit ell dels instruments, tenim tota la gamma d'instruments de l'escola. Avui en dia tenim clarinet, saxo, flauta, trompeta, oboe, trombó, tuba, percussió, piano, violí, guitarra. I, com ha dit ell, si algú vol tocar algun dels que no he dit, vull dir, no tenim cap inconvenient en buscar professor o professora i vindre-los a fer. A mi també, com a nivell de banda, ja em va bé que hi hagin instruments que aquí no estan, que s'apuntin i els vagin a fer, i si no són de banda, doncs igualment, doncs, mos va superbé, tindré alumnes i varietat d'instruments a l'escola. Després, durant el curs, també setmanalment, tenim un conjunt instrumental d'alumnes de l'escola infantil, que qualsevol alumne que ja va més avançat en quant a instrument pot fer cap al conjunt, i doncs preparem peces, una dinàmica tipus banda o orquestra, perquè és un, en realitat és un mix, perquè tenim instruments de vent i instruments de corda, però és dinàmica així, i a poc ja s'acostumen a tocar en grup, escoltar-se entre ells, fer grup, i està, és molt interessant. Després comptem en les corals, tenim coral de petits, que és de 3 a 7 anys, després tenim la coral de mitjans, que és de 7 a 12, i després avui en dia també tenim la coral d'adults, que fa 3 o 4 anys que vam iniciar este projecte, i és un projecte que va en creixement, tenim cada vegada més gent, i la veritat, pues, a part dels concerts de Sant Esteve que fem i de final de curs que fem, pues, intentem, ja fa un any o dos que anem a cantar els jubilats, i bueno, totes les intercanvis que ens comencen a sortir i totes les actuacions que podem, i bueno, també és una manera de que sàpigues música, no sàpigues música, només que t'agradi cantar, o tampoc que no t'agradi cantar però que vulguis provar-ho, doncs està l'opció de la coral d'adults. I després, com ha dit ell, ja també estava a part del teatre.
6: Estem repassant les diferents activitats que porta a terme la Lira Roquetense. Concretament ens hem centrat en la d'aquest dissabte 23 de maig, en aquesta festa de primavera, però també la banda de música de la Lira Roquetense participarà el dia 30 i 31 de maig a França, concretament amb l'acte institucional que es fa amb l'agermanament de Sant Marcel. Preparant ja també aquesta participació, aquest viatge a França?
5: Sí, des de l'Ajuntament, quan ens van dir de que volíem fer este viatge per agermanar-nos, bueno, ja estem agermanats, però fer-li una representació de la cultura que tenim aquí a Roquetes i de les activitats que fem aquí a Roquetes, perquè allà coneguen part del que Roquetes o la ciutat agermanada en ells pugui o fem aquí, doncs ens van dir de que fóssim, que anéssim en ells, doncs des del moment van dir avant i crit, perquè el que he dit al principi, que tot el que sigui sortir, participar, donar el nom de Roquetes a conèixer, i el nom de la lira també a conèixer, doncs bueno, estem disposats a tots. Vam, clar, teníem que parlar primer que res també en la banda i en el director per dir este dia com ho tenim, perquè clar, no és que vaigui jo en representació de, sinó que té que vindre la banda i clar, conjuntar tota la banda o quasi tota la banda per a un dia en concret, doncs és el mateix que els concerts també s'ha fet en 23 de maig. Per què? Pues perquè era el dia que més gent podia el director tindre a la seva disposició, perquè si ho fem l'altra setmana, pues uns estan en exàmens finals i molts d'ells han dit pues no puc vindre perquè primer és l'examen final de carrera o dels estudis que estan fent, no? I pues bueno, va dir que vam tindre una bona resposta de tots els músics, els va encantar poder sortir, perquè bueno, és una forma també d'anar junts i sortir fora de casa, que tot és que clar, el treball que sempre ho trac i que encara que ho digui totes les vegades no serà prou, de que tot el treball que fan tant ells com els del teatre, com els geganters, diguem, les hores que inverteixen, que no es veuen, pues són molt importants, perquè sense aquestes hores que la gent no veiem, només veiem milloreta o una hora, com ella ha dit, pues per a fer aquesta hora pues han d'estar 3 mesos ensai aquest ensaio, l'altre provant, l'altre, diguem, i aquestes coses pues se'ls té que reconèixer, ja que és sense ànim de lucre, perquè és per un sopar o per una sortida,
7: sí, sí.
5: M'entén? Que no esteu pagats, per tot el que esteu fent, i crec jo que és una forma també de reconèixer-los-ho, diguéssim, a part dels aplaudiments que en aquell moment, quan feu les actuacions, totes les activitats que feu, la banda, los geganters, los teatres, tots, diguéssim, vos ompli de goig que vos aplaudisquen, però que vos reconeguem tot l'esforç que feu fora, que no vos sabeu, crec jo que també és molt important per en aquest sentit, de que i damunt la joventut que tenim, que siguin conseqüents en vindre, i que vol dir que els agrada la música, els agrada el teatre, els agrada totes les activitats que fem i participen. Jo me perdo bastant, perquè sóc el que estic més lliure, i m'intento perdre'm en totes les activitats que estan fent per a recolzar-los una mica, perquè la majoria de la junta que som, pues tots treballen, i moltes vegades al moment que ells estan fent aquestes activitats, pues ells estan treballant i no poden recolzar-los físicament, però moralment està tota la junta amb ells, no? I després lo que, una cosa que de l'escola, des de la pandèmia cap aquí hem anat pujant en una línia ascendent que no m'ho podem imaginar, perquè ara estem envoltant de, si no el curs que ve, passem dels 90 alumnes, estarem ben en 89 i mig. Com que estem, diguem, molt contents en tot, i el que ella ha dit, quan des del moment en què mos, des del conservatori, mos han invitat, és per un seguit de coses també, perquè pues, mos coneixen de sempre, i veuen que la feina que s'està fent aquí és una mica més lenta que la d'ells, perquè no tenim tantes hores com ells de música ni cosa d'ells, però saben que està ben feta, perquè quan han presentat a gent per a fer el pas de grau, damunt han passat tots, i això vol dir que els perdem nosaltres però els guanyen ells, perquè quan un passa el pas de grau, si vol continuar mantenint aquella nota, s'han d'anar al conservatori. Per a nosaltres és un orgull que els nostres alumnes vagin a fer el pas de grau i el conservatori digui perfecte, molt acadèmic, perquè ells són bons alumnes i han après el que tenien que aprendre. I després retornen molts d'ells, perquè per exemple la Marta Torres pues, és una d'estes, de que està allà i ara torna a estar a casa nostres, ajudant-nos en la coral gran, en la coral petita, pues en lo piano, diguem, està, no ha trencat los llaços en nato, sinó al contrari, que els ha ampliat i ja està. I això pues, també és molt bonic per a tots los que formem part de l'entitat, de que la gent estigui contenta i no digui dir ja m'ho han vist.
6: Aleix, pel que fa en aquesta expedició de la banda a França, en aquest acte d'agermanament en Sant Marcel, heu preparat alguna cosa especial?
7: Bueno, senzillament ens hem adaptat, no?, al que ens han demanat del que hauríem de fer, no? Però prepararem i estem preparant un concert de música popular allí a Sant Marcel, i bueno, pues podran escoltar una miqueta de varietat de la música que tenim aquí, pues, sardanes, podran escoltar alguna marxa gegantera, podran escoltar algun pas doble, una mica de la mostra de la cultura popular que tenim aquí. I després també una petita cercavila que farem pels carrers de Sant Marcel, juntament en los gegantes i geganteres. I deixa'm afegir el que ha dit Jordi, que sí, té tota la raó. La gent, quan ve als concerts, veu esta hora algo que de música, però detrás hi ha un treball impressionant de tots els músics, de cada divendres, a tot l'hivern, en este cas, fred, plogue, neve, faig sol, bueno, neva, no, de moment no, però vull dir, estan allí. Per exemple, us ficaré un exemple, el dia 25 d'abril vam anar a tocar a la inauguració del camp municipal de futbol. En aquella setmana vam ensaiar divendres a la nit, vam ensaiar dissabte al matí, i per la tarda teníem això. Pues en aquell cap de setmana, per posar un exemple, érem 20 llargs, que és més d'un 50% de la banda a l'assaig del divendres, 20 llargs a l'assaig del dissabte al matí, i després a la inauguració de la tarda vam anar 33 persones. Vull dir, per una persona que estudia, per una persona que té fills, que té parella, que té el que sigui, que de 3 dies que té el cap de setmana, que molta gent baixa de Barcelona, o molta gent està aquí, que ocupin tant de temps en una cosa així, vull dir, és una cosa que té un valor impressionant.
6: Estem repassant les diferents activitats que porta a terme a aquesta entitat de roquetes, la Lira Roquetense, i també hem de parlar de que s'ha recuperat una altra de les seccions de la Lira, concretament la secció de teatre, que sembla que va tindre un impàs, no?
5: A veure, sí, la secció de teatre ha sigut una secció que pues, també porta molts anys, perquè d'entre... Sí, porta molts anys. Hem tingut tres directors. Una era Manolita Nadal, que va ser la penúltima, després va estar Ariadna durant 3 anys, Ariadna pues, va ser mare i va tindre que deixar de poder fer lo teatre en nosaltres, i ara pues, fa un any vam decidir tornar a veure si ho podíem tornar a reactivar. Ara ho vam trobar a Aida i va dir, diu, per què no? I damunt, és d'aquí de Roquetes i també és una persona que està molt involucrada en tot el que és teatre i tot el que és cultura popular, i ella també fa teatre i d'això, i va començar, doncs, bueno, vam començar cridant als antics artistes que teníem. Uns han vingut, uns altres durant aquests 2 anys s'han implicat una mica en Tortosa, que jo els he parlat directament a ell, dient-los, heu estat a Tortosa perquè d'aquí no vos podien donar el servei, però heu d'acabar el curs allí i no deixar-los a mi tan curs a l'aire, no? Però que sapiguéssiu de que tenim altra vegada el teatre en marxa i que pues, pel curs que ve, si voleu o hi podeu, pues, poder-vos tornar a incorporar al teatre que fèieu aquí en la Lira. Llavors han vingut 2 o 3 també de nous, i total són 8 o 9, per a començar. Aida està supercontenta, els actors i actrius que venen també estan molt, molt compaginats. Estem, no sé si és que és la Lira, o som nosaltres, o són les persones que han triat per tirar endavant totes aquestes activitats. Veig que hi ha, com a la banda, que hi ha una unió que això el que fa aguantar, de que aguantin 3 dies, com ell diu, seguix fent. I al teatre veig que també tenen en aquest any que han estat fent el curs, que va començar, bueno, aquest any, des del gener, millor dit, veig que quan com que venen dijous, a les 7:30, que és quan jo me'n vaig a la lira, pues fico el capet. I li dic, què, com va? Pues, no, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I diguem, veus que hi ha una bona unió entre ells, no? I això és l'important, diguem. Això fa que, pues, un per un altre, pues, s'ajudin a que els dijous vinguin tots a participar i a disfrutar del que els agrada, perquè és el que diem, diguem, els té que agradar fer pues, teatre, geganters, l'escola, els músics, si no els agrada no vindran, clar, evidentment, no? Però jo veig que hi ha, en totes les activitats que estem fent, veig que hi ha en la coral, per exemple, també pues, hi ha una gran unió entre tots ells.
7: Sí.
5: L'oleig, diguem, i això pues, a mi, i a, perquè ho veig i ho transmeto a la resta de junta, diguem, m'alegra de que pues, bueno, veig una mica de veig continuïtat en totes aquestes activitats i que pues, podem i devem anar pujant i llavors pues, millor per mig debatre-nos que vos cansarem una miqueta més, com t'he dit abans, per poder vindre més vegades i que pues, mos puguen ara m'acompanya ell o jo acompanyo en ell i després que pugui vindre algú més de la junta en algú del teatre o en algú de la coral, que llavors sí que tindria que vindre ell en la coral per transmetre el que jo intento transmetre perquè us ho puguin transmetre els pròpiament implicats, que suposo jo que ho transmetran en més impietu que jo. Jo intento fer el màxim possible, però si un te diu jo disfruto, pues, te'l curaran més en ell que no a mi, que vull dir, disfruten, ¿vale?
6: Pel que fa a la secció de teatre, com podrem veure una obra?
5: Pues, ells ja van dir-me de que ja s'havien ficat, perquè alguna vegada n'han parlat, ja teniu data? Diu, no, dic, jo de vegades ficaria una data, després si no la podeu complir, no passa res. Però si fiquem, és com totes les coses, si fiquem una data, sabeu que per en aquell dia, sigui com sigui, mos hem d'espavilar per poder portar a terme el que convinga. I ells, el penut fa 15 dies, van dir, diu, ja tenim data per a festes de roquetes. I ja vam parlar amb el patronat de festes perquè segurament, i millor ara parlo, bueno, ho farem dins de festes de roquetes, no dic el dia, ja sortirà quan hagi de ser, i ja vam parlar una mica de tot com pensen o els agradaria muntar l'escenari, ho farem dins de casa nostra perquè per ser el primer actuació que faran la farem dins de casa perquè quan un surt dalt de l'escenari, i ho dic en primera persona, diguem, si estic a la lira ho veus tot.
6: Estàs a casa.
5: No, a part que estic a casa, estic tapat, d'aquí només se'n va, però si me'n vaig a les escoles, allò tan gran impressiona. A veure, si tots els actors te diuen, els grans actors te diuen que abans de sortir estan nerviosos, com que si ells que ho tenen pamejat estan nerviosos, com estaran ells que els fiquéssim a les escoles en tot lo del ball de festes de roquetes allí i ells allí dalt, pues, per a començar, pues, ells van dir no, volem començar a casa per tots aquests motius, no? Per poder-nos sentir més a casa, més una mica més tranquils. Per què? Pues perquè hem ensaiat aquí i tenim pues, tot més pamejat i ja està. Dic, pues, vosaltres maneu. Diguem. Això també, des de la Junta, també intentem, en totes les possibilitats que hi ha, adaptar-nos i no imposar coses a ningú. Diguem, molt els imposen més ells a nosaltres que nosaltres a ells, però bueno, dins del que estem per això, per a servir, que diuen aquells, no? I ara que m'ha vingut al cap, suposo que no ho han dit, i suposo que este concert a l'Eix se sentirà
7: sí.
5: Moltíssim millor que el de l'any passat.
6: I això per què?
5: Això per què? Pues perquè entre el director i el professor de percussió, que és Sergi Costes, no Sergi Molina, Costes, collons, perdó, perquè Sergi Costes també, ja veus, lo tenim dins de...
7: Molt l'estimem
5: perquè pues, se va fer a casa nostra i ell ens correspon sempre en un carinyo immens que no el podem... d'allò, en Sergi Molina, que és el professor de percussió que tenim, i entre un i l'altre pues, van, el primer que agarren sempre és a mi i després pues, jo agarro els altres i després faig vindre en ell a la junta perquè els expliqui el que ell m'explica a mi, perquè ell m'ho explica a mi, jo explico el que jo he entès.
6: I què m'ho explicarà avui?
5: I si bé ell m'ho explica el per què això, això, això i això.
6: A veure, Aleix, explica.
7: Bueno, la banda, pues, la banda i també l'escola, no? O sigui, tenim molt d'alumnat de percussió, en general tenim molt d'alumnat a l'escola, però tenim molt d'alumnat de percussió i també tenim a la banda unes necessitats en quant a instrumental de percussió que en la percussió que teníem antigament mos la començava a quedar menuda.
5: Era menuda perquè era de fa 40 anys.
7: Era, i de, a part d'això. Llavors, ja farà 2 anys que vam fer-ho públic, el concert que vam presentar-ho i això, ja vam fer una primera inversió en percussió nova, però ara està recentment, este mes de maig, també en actuacions que han fet la banda a Vilafranca, hi ha tres coses, però bueno, hem pogut fer una segona inversió, ja tenim una, la veritat que tenim un material de percussió nou i a l'alçada de la banda i de l'escola que tenim, i pues, les tres, bueno, nosaltres ja l'hem pogut provar aquestes 2 setmanes que ha arribat ara, però avui ja l'estrenarem en este concert de primavera.
6: I què estrenareu?
7: Estrenarem concretament, estrenarem 2 timbales més de les que ja teníem, estrenarem uns plats de bateria, plats suspesos nous, uns blocs que tenen el so com a de... això, nous, i el Glockenspiel, que és un... a veure com us explicaria... És
5: una marimba en minut.
7: Un xilòfono en metal.
6: Molt bé.
7: Sí, perquè ho entengui més o menys tothom. Bàsicament, aquestes coses que s'afegeix, torno a repetir, a tot l'altre que vam comprar fa 2 anys i fa que tinguéssim pràcticament tota la percussió nova de trincar. I la veritat és que farà molt de goig. I a part, també, este concert, que no m'he deixat de dir-ho abans, hi ha una novetat que, bueno, jo per almenys no sé, crec que no s'ha fet mai, que és que sortegem 2 cadires dalt a l'escenari en la banda perquè... si algú és soci i complís un sèrie de requisits que a les xarxes socials estan, sortejarem que 2 persones puguen viure el concert d'Alen Natros, mesclat entre els músics.
6: És a dir, que entre mig dels músics hi haurà cadires on hi haurà gent del públic.
7: Sí, hi haurà 2 persones del públic de l'escenari, que encara no se sap quines són, però que se sabrà, crec que entre avui i demà, però estaran mesclats, doncs, per exemple, un entre els clarinets, l'altre entre les trompetes, i que puguem veure, doncs, no sé, una perspectiva diferent, no? De veure des
6: estar
7: de
6: al mig del concert.
7: Al mig del concert, com se viu, no sé...
6: Com sona.
7: Com sona, com se sent des de... No, perquè des de baix se sent una perspectiva centrada, perdó, una perspectiva centrada, no?, del que surt, però podrà veure que estigui dins, que dins és totalment diferent, és una altra història. També podran veure la forma en què es donen les indicacions, no sé, és una cosa curiosa. Jo personalment fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de mirar a tocar un sorteig dins d'una orquestra i vaig poder viure-ho, i mira que sóc músic i estic acostumat i va ser una experiència molt, molt xula. Així que si algú no s'ha apuntat al sorteig, que ho faci encara, que és una experiència molt...
5: Digues les condicionants, perquè així ja...
7: Vale, les condicions, has de ser soci...
5: Dius-vos paitet.
7: Sí.
5: Perquè la gent...
7: Ho tingui clar, no?
5: Sí, perquè ho puguin apuntar.
7: S'ha de ser soci, s'ha d'anar... de negre, de fosc, elegant, perquè la banda també el dissabte anirem de negre. No es pot pujar l'escenari el mòbil, jo crec que està prou per motius obvis, no? O sigui, el grau de concentració que hi ha a l'escenari és alt, no faltaria que algú estigués contestant o parlant pel mòbil. I l'última és que ha d'arribar en un quart d'antelació al concert, que normalment és quan nosaltres ens preparem i pugem, i antes pujarem a l'escenari, que no sigui que han començat el concert i vingui, no, és que mira, m'ha tocat la cadira a mi. No, has d'estar abans. Aquestes són les 4 condicions, simplement. I llavors crec que has de comentar a l'Instagram alguna cosa i ficar el nom d'algú i ja, en això ja... i ja entres al sorteig.
6: És a dir, que no es podrà fer un selfie al mig del concert.
7: No.
6: I li faran fotos.
7: Penseu que qualsevol element, inclús a vegades, que dius, que com pot ser que si se passa una moto pel carrer del costat, com fer un concert de festes, desconcentra. Pues sí, desconcentra. La veritat és que qualsevol element, el nivell de concentració tant dels músics com el meu, com el de com tothom que està a l'escenari, és tan alt que qualsevol mínima tonteria és que pot desconcentrar i fer que una peça lo... que caiguéssim i que mos descoordinéssim tots o qualsevol cosa, vull dir, per això ho acceptem perquè creiem que és una cosa molt interessant, de fet una cosa que vaig proposar i que crec que és interessant i que m'agrada que la gent no ho visque, però claro, s'ha de tindre unes certes condicions per a poder que la cosa sigui correcta i es pugui repetir més vegades.
6: Un al·licient més per en aquest concert de primavera que, recordeu, es farà aquest dissabte 23 de maig a partir de les 8 a la Lira Roquetense, acudir naturalment abans de les 8 per a poder doncs, assentar-se i tindre l'oportunitat de gaudir d'aquesta festa de primavera. I ja per acabar, m'agradaria que aprofiteu el nostre micròfon per a fer una crida a la gent per a que vingui a participar. Jordi, com a president de la Lira Roquetense, què diries a la gent que ens estigui escoltant?
5: A veure, per a començar... perdoneu. Per a començar, pues, que el soci, diguem, mosos, diguem, totes les seccions, quan estem fent tot el que m'ha explicat fins ara, ho fem de cara, primer que ningú, per als socis. Per què? Pues perquè creiem que s'ho mereixen, ja que durant tot l'any pues, han estat col·laborant econòmicament per a que la entitat se mantingui en funcionament, doncs, pues, bueno, tot el que hem dit abans, el que volem és que totes les seccions tinguin el màxim de gent que vingui a participar en ells i que disfrutin en tot el que els oferim. Dicem que, i que disfrutin en nosaltres, que per això ho fem. I després, pues, bueno, per a la gent que encara avui en dia no és sòcia, pues, bueno, us diria pues, que pues, som una entitat oberta al poble que directa o indirectament mos veuen, perquè per norma tot lo, quasi que tot el que fem ho fem al carrer i tot ho fem de cara a que tant los, quan fem coses a l'auditori, tots els concerts o el teatre que farem ara o les corals que poguessin fer o els intercanvis que poguessin fer tant en bandes com en teatre com en corals, diguem, encara que siguin pagant, bueno, és com tot, pagant, doncs avui en dia s'ha de pagar una mica perquè totes les coses costen diners, no? I, doncs, bueno, doncs és una forma de participar i de fer-se. Si ets soci, doncs, bueno, tens l'entrada gratuïta, per què? Doncs perquè és casa teua, diguem. El que volem és que també, a part de que el soci no digues que soc soci de la Lira, no? És que digui, la Lira és casa meua, eh? Perquè pues, tens el bar, encara que no sigui exclusiu nostre, pues, bueno, el bar està obert perquè la Lira està oberta. Si la Lira tanquéssim, el bar també hauria d'allò, i hi ha molta gent al bar que el gasta i pues, no són socis, però pues, crec jo que molta gent d'ells podrien ser socis perquè pues, seria d'una forma també de que podrien tindre alguns avantatges més al bar, en sentit de que pues, podrien tindre certes coses més, no descomptes, perquè els descomptes ja s'han acabat, però poder tindre pues, algunes taules millors o uns serveis diferents o unes coses més adequades per a ells, no? I després, pues, bueno, el poble de Roquetes crec jo que ha d'estar ben atès en la part de cultura, perquè pues, que som l'entitat cultural que porta més de 100 anys fent cultura a Roquetes, estem oberts sempre a totes les possibilitats perquè tenim la sala clave que la podem fer polivalent, o la sala Ciscotrullent, l'auditori Ciscotrullent lo podem fer polivalent per poder fer en moment determinat algunes exposicions o algunes conferències, siguin socis o no siguin socis, això ja, eh? Llavors pues, els que no són socis pues, no, diguem, són coses que parlant la gent mos entendrem perquè sempre mos hem entès en tots i pues, bueno, pues, per exemple Mà de Llapis pues, ve a fer moltes presentacions dels seus contes i llibres que fa ell, per a començar a ser soci pues, bueno, pues, llavors és una forma de que ajudem també als que fan cultura de Roquetes a poder utilitzar una sala que és d'ells. Jo voldria donar aquesta idea de que la Lira no és de la Junta ni és un nen global, sinó que la Lira és casa d'ells. I només és això. I que participin en lo màxim i que pues, col·laborin en tot el que fem, perquè ho fem tot per ells. A veure, no ho fem per anar, a part de fer-ho. Nosaltres sempre estem a la tercera persona, tant ell com nosaltres, a veure, els músics i els teatres i tot actuen per a ells, però per a que els vegin i que la gent disfruti amb ells.
6: I Aleix, com a director de la banda i equip de direcció de l'Escola de Música, què ens diries?
7: Res, pel que fa al concert de primavera, pues, festa i concert de primavera, pues, com he dit al principi, no? És el dia més important de l'any per a la Lira. Que vinguin, que disfruten, si venen al concert, sentiran un concert molt variat i molt emotiu, i que la gent disfrutarà, i si després se queden als subtracs i a l'Orquestra de Pensilvània, doncs ja antes ho passaran de categoria. I pel que fa a l'escola de música, doncs que les portes estan obertes a tothom, recordar que les preinscripcions estan obertes del 4 al 29 de maig, i bueno, que poden fer tota la sèrie d'activitats que he explicat abans, i deixem afegir que també organitzem una setmana cultural des de l'escola, on fem activitats diferents durant una setmana i que són molt interessants també pels alumnes de l'escola i pels que no ho són, que poden vindre, i que participarem en res també en festivals sinfònics, on

0: 12.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
2: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia. Aquesta tranquil·litat atmosfèrica i aquest anticicló que tenim a sobre està provocant la formació d'aquests núvols baixos que una altra vegada avui s'han estès per molts indrets de l'Ebre, sobretot al Delta i a la costa, amb el pas de les hores, i de fet al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda el temps serà molt més obert i per tant també força xafogós i càlid. Avui la temperatura màxima, especialment cap a la Terra Alta, també a la Ribera d'Ebre, arribarà a fregar els 30 graus, al igual que a la comarca del Matarranya. En qualsevol cas, aquestes boires matinals que les tindrem una altra vegada el divendres a primeres hores. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, també a la Catalunya Central.

0: el cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
3: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
7: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
6: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
8: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
9: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions, una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
11: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
10: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
1: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. pues s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
9: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
9: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
1: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
9: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
9: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
1: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
9: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
21: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
9: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
1: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
0: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
0: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
1: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
23: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
22: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
9: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
1: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
9: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
1: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
1: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
9: una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
3: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junta de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
6: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
5: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
3: Gràcies des de UAU Lleida, Ràdio Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
7: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
8: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
7: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
3: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
25: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
3: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
26: Propostes en xarxa.
27: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literarum. visitar-ho més la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
10: El diccionari Termcat.
11: Paraules noves que ja pots dir.
10: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
12: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
11: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cost de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la Serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de carretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia, per cert, i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, dels recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.

Antena Caro, toda la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs a l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de metges a Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no es podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
3: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
1: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt i participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Per poder fer el recompte fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte ha de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Suburb Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: I ara és el moment de parlar d'activitats culturals que properament seran protagonistes a la ciutat de Roquetes. I anem a parlar de l'entitat La Lira Roquetense, perquè concretament aquest dissabte, dia 23 de maig, es porta a terme una nova edició de la Festa de Primavera, on hi haurà el concert de primavera i també diferents activitats que anem a conèixer parlant amb el president de La Lira Roquetense, Jordi Suazo. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: I també ens acompanya Aleix Pagà, que és director de la banda de música de La Lira Roquetense, i també equip de direcció de l'Escola de Música. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Tot a punt ja per en aquest dissabte, per en aquesta nova edició de la Festa de la Primavera?
6: Sí, ja tornem a estar, diguem-ne, el temps passa volant, i ja tornem a estar per fer el concert de primavera i la Festa de Primavera que fem, i que pues, bueno, és una festa tradicional de l'entitat de tota la vida, i pues, se fan un seguit d'actes, començant pel concert, que ara ell ens explicarà una mica de què funcionarà, però també és un dia que presentem també les pubilles, els hereus i hereuets que enguany tenim l'honor de poder tindre, que ens representaran a l'entitat. I resulta que pues, bueno, enguany tenim... Pues, diguem, no vol dir que era tres, no, però diguem, enguany tenim, pues, bueno, los hereus i pubilles que pues, mos volen representar en totes les ganes, com tots els anys, i pues, bueno, mos representaran els actes pròpiament dit de l'entitat, com per exemple en aquest concert, les activitats que farem, com també el poble que per mig del patronat de festes que les convocaran o els convocaran a tots els actes que fan durant tot l'any, perquè el patronat d'això que fa durant tot l'any, i esperem que la nostra representació sigui total a tots els actes de la ciutat, com normalment intentem fer des de l'entitat, que col·laborem en tot el que bé, bonament podem, en totes les activitats que es fan al poble. I a més, pues, bueno, jo explico una mica d'així per damunt lo, este dia, este, esta festa de primavera de l'entitat, que, pues, lo que he dit, com que presentem a les pubilles, i enguany pues, tenim que la pubilla gran és Marta Torres, l'hereu gran és René Lara, i llavors tenim dos hereuets, que són Marc Saura i Blai Balaguer. Els pues, bueno, dos representen a l'entitat globalment, però sempre pues, uns estan més implicats, pues, per exemple, en el que és l'escola, que és la música i això, i un any tenim pues, també que, pues, com que també dins de l'entitat ja fa dos anys, dos, tres anys que tenim també inclosa els geganters de Roquetes, que porten els gegants de la població, pues, bueno, coincidís que Marc Saura pues, bueno, és un també dels que els gegants i els nanos els porten dins de la sang, i pues, bueno, ell pues, està més com si representés més a aquesta secció, no? Però tant un com l'altre representen a l'entitat, que totes les seccions són per a nosaltres iguales i a totes les mantenim i les respectem de la mateixa, manera. I després del concert una mica pronta pel muntatge que tenim enguany, i després del concert se farà el ball de la pinyata, que aporta pues, més de 100 anys fent-se, exceptuant el temps de la guerra, que vam estar il·legalitzats, però després ja es va tornar a instaurar, i és la pinyata de fa 100 anys, aquesta pinyata, que la majoria del poble de Roquetes ho sap, però bueno, ho tornaré a explicar perquè si hi ha gent nova pues, sàpiga de què és, no? Pues, bueno, la pinyata és una pinya gran que a totes les seues llamedes que porta al costat se'ls pengen un seguit de cintes de diferents colors i diferents llargades, perquè segons on està té que tindre diferents llargades, i uns quants d'ells, l'any passat anirem 60 o 70 regals, que tots són donats pels comerços de la ciutat, que des d'aquí els donem ja per endavant les gràcies de voler col·laborar en la lira i en aquest apartat, no? Era un resultat que pues, pengem totes aquestes cintes, fem una rua a la mitja part del concert perquè pugui el conjunt descansar una mica, i a la mitja part pues, fem això, fem la rua, que va passant en parelles i cada un va estirant una cinta. El que té la sort de poder que els surti un regal, estos ja se senten, i així anem fent fins que s'acaben totes les cintes, i després pues, fem la repartició dels regals a cada un que els correspon. I vull dir una anècdota que últimament l'he llegit d'un llibre que vam fer el 75è aniversari, de que en un principi tot això se feia dins a la sala de l'auditori Siscotrullent, i hi havia en el que en aquell moment creien oportú que era el regal més important, s'enganxava a un lloc determinat de la pinyata, i qui estirava aquella cinta a partir del regal més important sortien dos coloms dins a la sala, i pues, bueno, pues era com dir ara ja ho tenim tot, no? I pues, bueno, pues és un detall que pues, molta gent no ho sap, que esta pinyata s'obri per la meitat, vale? I després pues, bueno, tenim també la gran sort de tindre el consort Pennsilvània, que pues, bueno, s'ha adaptat a nosaltres perquè pues, bueno, coincideix que dos o tres membres del seu conjunt pues, formen part de l'equip de professorat que tenim a l'escola, i pues, bueno, que diu que millor que treballar a casa pues, no hi ha res, no? Hi ha més ganes també, i amb moltes més ganes. I llavors l'únic que esperem és que la gent pues, bueno, vingui, disfruti, els socis tenen la possibilitat de permís d'apuntar-se al correu electrònic de la lira, que ja està ficat als cartells que han anat penjant per la ciutat, de poder tindre una taula en quatre cadires, que són dos per soci, més dues invitacions que fem. Els que no són socis, pues, enguany per la determinació que feia un parell d'any o tres que mos rumiàvem pel cap, i de fer pagar una mica, no? Els que no són socis, pues, una entrada de 5 euros. Val? I enguany també, com que també al fer el concert més pront perquè la gent no digui que ara tinc d'anar a sopar fora i perdre una mica la connexió en nosaltres, hem ficat una food truck que vindrà i per poder-los donar un servei de bar, de pues, bocadillos, creps, etc., hamburgueses, el que ells vulguen perquè no se'n vagin. I des del bar de la Lira serà on consumiran, pues, podran consumir tota la beguda que ells desitgen. I per part meva, en relació a la festa de primavera nostra, diguéssim, exceptuant tot el que explicarà ell ara del concert, que és la base de la festa, pues, no tinc res més de moment.
5: Moltes gràcies. Suposa que aquest concert se prepara amb molt de temps, amb molt de carinyo, s'escollixen bé les peces. Aleix, com a director, què és el que heu preparat enguany per al concert de primavera de la banda de música de la Lira?
7: Bé, com dius tu, el concert de primavera, la festa de primavera és un dia, no?, que tots els socis, i inclús no els socis, la ciutat de Roquetes espera amb molt de carinyo i molta il·lusió. Llavors tenim molt clar des de la banda que hem d'estar a l'alçada, que sempre ho intentem estar, però en un dia com este, doncs, encara més, perquè hi ha molta expectació. És evident que sempre que venim a parlar aquí del concert de Santa Cecília parlem d'un concert molt important per a nosaltres, perquè és el dia dels músics, és el dia que rebem nous músics, però este dia, el concert de primavera, és un dia en què tota la Lira, en el seu conjunt, totes les seccions, com ha dit Jordi, estan allí. Sí que és veritat que els que actuem som nosaltres, som la banda, però tota la Lira està allí i també tota la ciutat està allí. I, curiosament, també dona la casualitat, com has dit tu, que és el concert que potser tenim més temps a preparar, ja que Santa Cecília és finals de novembre, comencem a assajar finals de setembre, tenim dos mesos justets. Sant Esteve, no et dic ja ni el temps perquè potser us esgarrifaria jo, potser no arriba ni al mes. I este concert de primavera, pues, sí que és veritat que comencem, pues, a finals de gener, i hasta finals de maig, pues, tenim tot este temps. I per això també és un concert que normalment solem pujar una mica més el llistó. Llavors, per a este concert hem buscat, pues, un total de 6 peces prou contrastades entre elles, i que tenen coses i que el públic poden atraure bastant. És un repertori prou emotiu, si us va pareix bé començaré a explicar-lo. Començarem en un pas doble, sempre solem començar els concerts en un pas doble de concert. En este cas, a mi personalment serà prou emotiu, i crec que per al resta del públic també, perquè el pas doble és un pas doble que es diu El meu iaio, del compositor valencià Ferrer Ferran, i és un pas doble que va escriure el compositor per al director de la Lira Ampostina, que ens va deixar, bueno, l'exdirector, pobre Sergi, ara avui en dia està bé encara, jo que sàpiga, però l'exdirector de la Lira Ampostina ens va deixar de cop ara el mes de gener, i este, bueno, Ferrer Ferran va escriure este passo doble quan ell va fer 25 anys de director, va ser crec que l'any 2007, si no m'equivoco, i va escriure este passo doble per a, com a la banda li va encomanar este pas doble com a reconeixement a tota la faena que havia fet allí. I ja no només

0: més densa, més dura, que es diu Jericho, de Beth Abermond, i parla sobre la batalla de la ciutat de Jericho, i és una obra que hi ha molts efectes, i però personalment a mi, i crec que a tots els músics, mos agrada molt, perquè és una d'aquestes obres que l'estàs escoltant i tu des de fora pots entendre perfectament el que el compositor vol dir, no? Pues ara entren les tropes, ara està la batalla, ara estan celebrant que han guanyat, se sent perfectament, i és una obra molt impactant i que segurament al públic agradarà. Anirem a la missa a part, farem la presentació de les pubilles. Permetem afegir, Jordi, sí, tenim aquestes quatre persones que són pubilles i hereus, però permetem dir que a la banda enguany tindrem la sort, tot i que serà la pubilla major, tindrem la sort de tindre Sofia, que és la pubilla major, o sigui, són quatre més, si m'ho permeteu,
1: sí,
0: més
1: sí,
0: un.
1: Sí, no?
0: Sí?
1: Més un gros.
0: Més un, i llavors, doncs, per a nosaltres, doncs és un orgull, no?, tindre la pubilla major dins de nosaltres. I, bueno, farem la presentació, nosaltres descansarem una miqueta i obrirem la segona part. La segona part l'obrirem... Sempre per obrir les segones parts mos agrada fer... obrir una primera part sempre en un pas doble, la segona, algo que també sigui popular, però que no sigui un pas doble, ho intentem. El concert de Santa Cecília vam obrir en una sardana, ara esta vegada anem al País Valencià, a la cultura de moros i cristians, i obrirem una marxa mora que es diu Cisco, que és una que és molt, molt bonica, molt melòdica, i segurament que agrada a tothom, i bueno, també pots portar la cultura del País Valencià aquí, que fan, hi ha música molt i molt bona, i així també podrem escoltar-ho. Seguirem en una marxa japonesa que està escrita, bueno, la marxa es diu Blue Spring, però la paraula Blue Spring és un joc de la paraula joventut, que en japonès se veu que inclou les dues paraules i vol dir Blue Spring, i llavors pues és un homenatge a la joventut, per la joventut que són hereus, que són pubilles, la joventut que va a l'escola, etc., a la banda, que són molt joves. I bueno, és una obra curteta, però, i que bueno, que reflexa molta alegria també, i festa, com és la festa de primavera. I acabarem en una obra que és un poema simfònic, és una obra molt completa, també del mateix compositor que en el que obrim el concert, que és Ferrer Ferran, que es diu Magallanes. I esta obra... Puc destacar que hi ha molts defectes que deixaran impactats a tothom.
2: Com estem escoltant, aquesta selecció de peces musicals es fa amb molt de carinyo, es fa doncs, estudiant tots els detalls. És difícil buscar de concert en concert aquestes obres musicals?
0: Sí, és prou complicat. A veure, quan programem per a un concert, sempre s'intenta... Jo, quan ho intento explicar per a gent que potser no és músic, ho intento comparar, per exemple, a quan vas a un restaurant i hi ha un menú, no hi ha tot d'un tipus o tot d'un altre, intentes que hi hagi diversos tipus de menjars, no?, perquè pugui agradar a tothom i que tothom pugui provar de tot i pugui fer. Pues en el cas dels concerts, jo intento fer una mica el mateix, que no siguin tot peces del mateix estil, i a vegades no ho pots evitar, per minutatge, pel que sigui, però que es pugui sentir el públic una cosa prou variada dins el mateix concert. I després una cosa que també limita molt és el minutatge, o sigui, hem de calcular, no és el mateix fer el concert Santa Cecília que el de primavera, que el de festes, que cap concert, hem de calcular més o menys el rato del que disponem, perquè la gent també faci que un rato, al final han de pensar molt en el públic, no, també? Pues que la gent passi un rato agradable, però que no digui este concert més pesat, o al contrari, que curt més ha fet, pues buscar este punt mig, no?
2: Quant sol durar el concert de primavera?
0: El concert de primavera, entre presentació de pubilles i l'actuació de la banda, sol ser una hora i mitja, hora i quart, hora i mitja. Jo personalment sempre intento que els concerts, en quant a música, comptant aplaudiments, o sigui, se compta tot, aplaudiments, aixecar els músics, assentar-los, la pausa entre, perquè la percussió ha de canviar d'instruments, el que sigui, jo calculo sempre entre 55 minuts 60 de música. I llavors, a part, pues, parlaments, el que hi hagi de veure, clar.
2: Suposa que buscar obres que no se repetisquen d'un concert a l'altre és també difícil, o a vegades ja no t'entren totes les que voldries?
0: Bueno, això també forma part de la meva feina, no? Que és buscar repertori constantment, conèixer tipus d'obres, i cada concert anar encaixant. Nosaltres intentem molt poques vegades repetir peces d'un concert a l'altre, sempre normalment és repertori nou i fresc, també perquè hem de pensar que sí, mos ve gent que potser no ve una vegada i no ve cap més, però molta gent de la que mos escolta són famílies, són

0: són pares, són socis, són el que sigui, que ens ven a escoltar tots els concerts. Llavors intentem oferir-los sempre repertori nou. Llavors, si és difícil o no, sí, és complicat. Hi ha vegades que dius, què posem? Perquè també el factor de quant de temps disposem per assajar també és un factor bastant important. Però normalment, en el sac de repertori que anem buscant, en el sac que tenim a l'arxiu i això anem buscant, intentem pues, fer un concert de la durada que sigui necessària i en el temps que tenim.
1: Parlem ara una mica de l'Escola de Música. Per cert, l'aula de violí participarà al fi de curs del Conservatori de Tortosa, no?
0: Sí. Fa un temps vam rebre del Conservatori una invitació perquè el concert de l'orquestra del Conservatori de final de curs, que és el dia 26 de maig, que el fan a Jesús, bueno, pues han invitat a algunes escoles de música de per la zona, i una de les que ens han invitat ha sigut a la nostra, i en principi participarà tota l'aula de violí que anirà a ajudar i a pegar un cop de mà. Pues per a l'escola és una molt bona notícia, no? que pensi que en altres, senyal que s'està fent bé la faena i que puguem viure experiències així els nostres alumnes, sempre són molt bones.
1: A banda d'aquesta festa de primavera, que recordem es fa aquest dissabte 23 de maig a partir de les 8 de la tarda al local de la Lira Roquetense, també des d'aquest mes de maig, concretament des del dia 4 de maig, que s'han obert ja les inscripcions per al campus cultural d'estiu, i també tenim les inscripcions a l'escola de música. Com ho podem fer per apuntar-nos? Quins requisits hem de complir?
2: A veure, lo de l'inscripció del campus està feta, diguéssim, posada ja per mig d'un QR que hem ficat a tots els cartells que hem anat penjant per la ciutat, i llavors també està al correu electrònic de la Lira. I si no, també, aquí està posat el correu electrònic de la Lira, i si algú pues, vol passar per la secretaria de la Lira, doncs també li prendrem, també el donarem d'alta, i no hi haurà cap inconvenient de tot això. Hem intentat doncs, que sigui tot per mig de les xarxes, per mig del correu electrònic, i si algú vol pujar dalt al despatx, doncs també l'atendrem gustosament i ja està.
1: I farem. I aquest any el campus cultural d'estiu de la Lira, què és el que ofereix?
2: Doncs bueno, enguany, doncs bueno, hi ha unes... el mateix de sempre, no? Bueno, el mateix de sempre. Intentant que els criós pues, sortiguen, se distraguen durant tot l'estiu, que d'allò és que hi haurà piscina, hi haurà dos dies de piscines, a les de Jesús, després hi haurà cultura popular, com per exemple participarà com també està participant des de l'inici Mà de Llapis, que està aquí representat també, i també enguany també hem volgut incloure també a l'IA, la cultura, que fa teatre, també vindrà un dia per poder donar una mica d'expressió corporal i poder participar en això. Farem també sortides com hem fet tots els anys i poder donar pues, tot una gamma que no sigui només, i després també pues, part també de música, no, diguéssim, no oblidar-la, sinó que també formarà part de tot este seguit. No és un campus esportiu, sinó que és un campus polivalent per a tots, no? Diguéssim, per poder donar opció àmplia de totes les coses que pues, durant el curs no han pogut fer i que es puguen distraure perfectament bé. Hi haurà també l'apartat, com no pot ser menys, de l'acolliment a les 8 del matí i de la 1 a les 2 també, pues, perquè els pares, pues, bueno, si van a treballar, puguen deixar-los a primera hora del matí, i si pleguen a la 1 i mitja, pues, puguen en tranquil·litat vindre a les 2, que tindrem el temps d'acollida. I tot això pues, se farà pues, a la Lira, als espais que tenim dins de la sala, com a la pista, com anirem a veure diferents espais d'aquí de la ciutat del costat, com normalment també moltes vegades solem anar, bueno, que tot l'any solem anar al Renaixement, doncs pues, pues, fem una sortida perquè puguem veure una mica l'espai i anem pel matí, que és quan normalment no hi ha tanta aglomeració i tot pot anar tot més controlat pels crios que portem.
1: Un campus cultural d'estiu de la Lira, que és del 22 de juny al 21 d'agost, les inscripcions que ja estan obertes, i fins i quan se pot apuntar la gent?
2: Hasta que les setmanes estiguin complertes. A veure, la gent se pot anar apuntant, nosaltres anem ampliant, perquè, bueno, diguéssim, sabe, hi ha uns ràdios que hem de complir, i, pues, bueno, pues anem complint aquests ràdios. Si hi ha una setmana que només n'hi ha un crió de més, pues, bueno, no podem contractar una persona, un monitor, ni un altre company, per a poder mantindre un crió, pues, bueno, pues, llavors, pues, ja, a aquesta persona en concret, pues, se li facilitaria poder anar alguna altra setmana, si és que se li pot adaptar, i ja està. Diguem, estem oberts fins a l'últim dia de començament de curs, inclús durant el campus, pues ja, tots els anys hi ha hagut, escolta, és que em vull apuntar-me la setmana que ve o l'altra, doncs pues, els apuntem, i si estem en el ràdio de que estem en 20 i en 19 i el ràdio és 20, pues aquesta persona entrarà, i a veure, no ficarem inconvenients en que poguéssim ampliar tot el que pugui haure.
1: Mentre hi haguem places, hi ha, sí, oportunitat.
2: Sí, mentre hi haguem demandes, anirem adaptant-nos a les circumstàncies. Diguem, no hem ficat de dir que han de ser 100, no. Diguem, si en som 102, pues veurem com se pot reubicar això i poder-ho adaptar i poder donar serveis, que és el que intentem també. Pues, bueno, també ens ha demanat, pues, de que si hi ha algunes excepcions, pues, bueno, intentarem resoldre-les per poder donar servei a les famílies que estan en aquesta situació.
1: I pel que fa a l'escola de música, com se pot apuntar la gent?
0: Tu mateix?
2: Tu, sí. I després sigui això, ja?
0: Ah, bueno, digui si vols tu lo de la... això de fotografia.
2: A veure, jo he fet un fallo abans de no, que l'ha fet ell molt bé, la puntuació de que la Lira està, a part de les pubilles que tenim i hereus que tenim, tindre la pubilla major que sigui de la banda i que sigui, que és una xiqueta que està implicada des dels 4 anys dins de l'entitat, pues és un gran orgull tindre a la pubilla major de Roquetes d'enguany. Llavors, lo de la inscripció de, diguem, les inscripcions, pues, bueno, se poden inscriure també per mig del correu electrònic, diguem, ja vam obrir la inscripció fa setmana passada, que damunt donem, pues, també l'opció que he dit abans, no?, de que se pot fer per mig del correu electrònic de la Lira Roquetense, per mig del telèfon que té l'escola, que és el 621252509, que este és el que és exclusivament de l'escola, o pujar a la secretaria de dilluns a divendres de 4:30 a 7:30 de la tarda, que la secretària la tenim allí disposada per a que puguen donar-se d'alta i poder-los explicar tot el que comporta, pues, bueno, fer-se soci, no fer-se soci, a quin curs se pot posar i tot això. I també explicar-li, pues, bueno, les opcions que tenim de poder-li presentar tots els instruments que tenim actualment a l'escola. Enguany tenim tots els instruments que mos se demanen, i si hi hagués algú que també mos demanés algun instrument que no tenim, pues intentaríem buscar un professor per poder donar aquest servei. Diguem, tampoc estem tancats en que no podem donar més serveis d'instruments que no tenim actualment. Diguem, tenim actualment des de la guitarra, trompeta, piano, flauta travessera, percussió, bateria, violí, diguem, m'he deixat d'algun? No.
0: No sé, però l'oboe, sí.
2: Ah, l'oboe també, molt bé. L'oboe, pues, hi ha gent que li agradi l'oboe, pues, també. I llavors també fem, durant el curs, que ara ho explicarà ell, pues, diferents activitats perquè els crios també acabin de dependre, i també ho intentem fer a obert, i per al curs que ve podríem agarrar i fer-ho més obert i fer més propaganda perquè vingui gent, crios de fora, per poder sentir la música i poder veure quin instrument, no, o si li agrada algun instrument, pues poder-se incorporar a l'escola.
0: Sí, jo simplement de l'escola, pues, dir que és a partir dels 3 anys. A partir dels 3 anys fem grups de llenguatge musical, comencem per sensibilització, iniciació, grau elemental, després aprofundiment, i ja des d'una novetat d'aquest curs que acabarem ara, és que també tenim de llenguatge musical grup d'adults, vull dir, tenim gent de totes les edats aprenent música, i la veritat, com a anècdota, el grup d'adults ens ho passem, a part que aprenem molt, ens ho passem molt i molt bé. Llavors, el que ha dit ell dels instruments, tenim tota la gamma d'instruments de l'escola. Avui en dia tenim clarinet, saxo, flauta, trompeta, oboe, trombó, tuba, percussió, piano, violí, guitarra. I, com ha dit ell, si algú vol tocar algun dels que no he dit, vull dir, no tenim cap inconvenient en buscar professor o professora i vindre-los a fer. A mi també, com a nivell de banda, ja em va bé que hi hagin instruments que aquí no estan, que s'apuntin i els vagin a fer, i si no són de banda, doncs igualment ens doncs va superbé, tindré alumnes i varietat d'instruments a l'escola. Després, durant el curs, també setmanalment tenim un conjunt instrumental d'alumnes de l'escola infantil, que qualsevol alumne que ja va més avançat en quant a instrument pot fer cap al conjunt i doncs, preparem peces, una dinàmica tipus banda o orquestra, perquè en realitat és un mix, perquè tenim instruments de vent i instruments de corda, però és dinàmica així, i a poc a poc ja s'acostumen a tocar en grup, escoltar-se entre ells, fer grup i ja està, és molt interessant. Després comptem amb les corals, tenim coral de petits, que és de 3 a 7 anys, després tenim la coral de mitjans, que és de 7 a 12, i després avui en dia també tenim la coral d'adults, que fa 3 o 4 anys que vam iniciar este projecte, i és un projecte que va en creixement, tenim cada vegada més gent, i la veritat, doncs, a part dels concerts de Sant Esteve que fem i de final de curs que fem, doncs intentem, ja fa un any o dos que anem a cantar els jubilats, i bueno, totes les intercanvis que ens comencen a sortir i totes les actuacions que podem, i bueno, també és una manera de que sàpigues música, no sàpigues música, només que t'agradi cantar, o tampoc que no t'agradi cantar però que vulguis provar-ho, doncs està l'opció de la coral d'adults. I després, com ha dit ell, ja també estava a part del teatre.
1: Estem repassant les diferents activitats que porta a terme la Lira Roquetense. Concretament ens hem centrat en la d'aquest dissabte 23 de maig, en aquesta festa de primavera, però també la banda de música de la Lira Roquetense participarà el dia 30 i 31 de maig a França, concretament amb l'acte institucional que es fa amb l'agermanament de Sant Marcel. Preparant ja també aquesta participació, aquest viatge a França?
2: Sí, des de l'Ajuntament quan ens van dir de que volíem fer este viatge per agermanar-nos, bueno, ja estem agermanats, però per fer-li una representació de la cultura que tenim aquí a Roquetes i de les activitats que fem aquí a Roquetes perquè allà coneguen part del que Roquetes o la ciutat agermanada en ells pugui o fem aquí, doncs ens van dir de que fóssim, que anéssim en ells, doncs des del moment van dir avant i crit, perquè el que he dit al principi, que tot el que sigui sortir, participar, donar el nom de Roquetes a conèixer i el nom de la Lira també a conèixer, doncs bueno, estem disposats a tots. Vam, clar, teníem que parlar primer que res també en la banda i en el director per dir este dia com ho tenim, perquè clar, no és que vagi jo en representació de, sinó que té que vindre la banda i clar, conjuntar tota la banda o quasi tota la banda per a un dia en concret, doncs és el mateix que els concerts també s'ha fet en 23 de maig. Per què? Pues perquè era el dia que més gent podia el director tindre a la seva disposició, perquè si ho fem l'altra setmana, pues uns estan en exàmens finals i molts d'ells han dit pues no puc vindre perquè primer és l'examen final de carrera o dels estudis que estan fent, no? I pues bueno, va dir que vam tindre una bona resposta de tots els músics, els va encantar poder sortir, perquè bueno, és una forma també d'anar junts i sortir fora de casa, que tot és que clar, el treball que sempre ho trac i que encara que ho digui totes les vegades no serà prou, de que tot el treball que fan tant ells com els del teatre, com els geganters, diguem, les hores que inverteixen, que no es veuen, doncs són molt importants, perquè sense aquestes hores que la gent no veiem, només veiem milloreta o una hora, com ella ha dit, doncs per a fer aquesta hora doncs han d'estar 3 mesos ensaio aquest ensaio, l'altre provant, l'altre, diguem, i aquestes coses doncs se'ls té que reconèixer, ja que és sense ànim de lucre, perquè és per un sopar o per una sortida, sí, sí, que no esteu pagats, per tot el que esteu fent, i crec jo que és una forma també de reconèixer-los-ho, diguéssim, a part dels aplaudiments que en aquell moment, quan feu les actuacions, totes les activitats que feu, la banda, els geganters, els teatres, tots, diguéssim, vos ompli de goig que vos aplaudisquen, però que vos reconeguem tot l'esforç que feu fora, que no vos sabeu, crec jo que també és molt important per en aquest sentit, de que i damunt la joventut que tenim, que siguin conseqüents en vindre, i que vol dir que els agrada la música, els agrada el teatre, els agrada totes les activitats que fem i participen. Jo me perdo bastant, perquè sóc el que estic més lliure, i m'intento perdre'm en totes les activitats que estan fent per a recolzar-los una mica, perquè la majoria de la junta que som, doncs tots treballen, i moltes vegades al moment que ells estan fent aquestes activitats, doncs ells estan treballant i no poden recolzar-los físicament, però moralment està tota la junta amb ells, no? I després una cosa que de l'escola, des de la pandèmia cap aquí hem anat pujant en una línia ascendent que no m'ho podíem imaginar, perquè ara estem envoltant de, si no el curs que ve passem dels 90 alumnes, estarem ben en 89 i bits. Com que estem, diguem, molt contents en tot, i el que ja he dit, quan des del moment en què mos, des del conservatori mos han invitat, és per un seguit de coses també, perquè pues, mos coneixen de sempre, i veuen que la feina que s'està fent aquí és una mica més lenta que la d'ells, perquè no tenim tantes hores com ells de música ni cosa d'ells, ni... però saben que està ben feta, perquè quan han presentat a gent per a fer el pas de grau, damunt mos han passat tots, i això vol dir que els perdem nosaltres però els guanyen ells, perquè quan un passa el pas de grau, si vol continuar mantenint aquella nota, sent que anar al conservatori. Per a nosaltres és un orgull que els nostres alumnes vagin a fer el pas de grau i el conservatori digui perfecte, molt acadèm, perquè són bons alumnes i han après el que tenien que aprendre. I després retornen molts d'ells, perquè per exemple la Marta Torres és una d'estes, de que està allà i ara torna a estar a casa nostres ajudant-nos en la coral gran, en la coral petita, en el piano, diguem, no ha trencat els llaços en nosaltres, sinó al contrari, que els ha ampliat, i ja està. I això també és molt bonic per a tots els que formem part de l'entitat, de que la gent estigui contenta i no digui ja m'ho han vist.
1: Aleix, pel que fa en aquesta expedició de la banda a França, en aquest acte d'agermanament en Sant Marcel, heu preparat alguna cosa especial?
0: Bueno, senzillament mos hem adaptat, no?, el que mos han demanat, del que hauríem de fer, no? Però prepararem i estem preparant un concert de música popular allí a Sant Marcel, i bueno, pues podem escoltar una mica de varietat de la música que tenim aquí, pues, sardanes, podrem escoltar alguna marxa gegantera, podem escoltar algun pas doble, una mica de la mostra de la cultura popular que tenim aquí. I després també una petita cercavila que farem pels carrers de Sant Marcel, juntament en los gegantes i geganteres. I deixa'm afegir el que ha dit Jordi, que sí, té tota la raó, la gent quan ve als concerts veu esta hora alguna cosa que de música, però detrás hi ha un treball impressionant de tots els músics, de cada divendres a tot l'hivern, en aquest cas fred, plogue, neve, faigui sol o no neva, no, de moment no, però allí, estan allí. Per exemple, us ficaré un exemple, el dia 25 d'abril vam anar a tocar a la inauguració del camp municipal de futbol. En aquella setmana vam ensaiar divendres a la nit, vam ensaiar dissabte al matí i per la tarda teníem això. Pues en aquell cap de setmana, per posar un exemple, érem 20 llargs, que és més d'un 50% de la banda a l'assaig del divendres, 20 llargs a l'assaig del dissabte al matí, i després a la inauguració de la tarda vam anar 33 persones. Vull dir, per una persona que estudia, per una persona que té fills, que té parella, que té el que sigui, que de 3 dies que té el cap de setmana, que molta gent baixa de Barcelona, o molta gent està aquí, que que ocupin tant de temps en una cosa així, vull dir, és una cosa que té un valor impressionant.
1: Estem repassant les diferents activitats que porta a terme a aquesta entitat de Roquetes, la Lira Roquetense, i també hem de parlar de que s'ha recuperat una altra de les seccions de la Lira, concretament la secció de teatre, que sembla que va tindre un impàs, no?
2: A veure, sí, la secció de teatre ha sigut una secció que també porta molts anys, perquè d'entre... Sí, porta molts anys. Hem tingut tres directors. Una era Manolita Nadal, que va ser la penúltima, després va estar Ariadna durant 3 anys. Ariadna pues, va ser mare i va tindre que deixar de poder fer el teatre en nosaltres. I ara pues, fa un any vam decidir tornar a veure si ho podíem tornar a reactivar. Allò vam trobar a Aida i va dir, per què no? I damunt, és d'aquí de Roquetes i també és una persona que està molt involucrada en tot el que és teatre i tot el que és cultura popular, i ella també fa teatre i d'això, i va començar, doncs, bueno, vam començar cridant als antics artistes que teníem. Uns han vingut, uns altres durant aquests 2 anys doncs, s'han implicat una mica en Tortosa, que jo els he parlat directament amb ells, dient-los, vosaltres heu estat a Tortosa perquè d'aquí no vos podien donar el servei, però heu d'acabar el curs allí i no deixar-los a mi tan curs a l'aire, no? Però que sapiguésseu de que tenim altra vegada el teatre en marxa i que pues, pel curs que ve, si voleu o hi podeu, pues, poder-vos tornar a incorporar al teatre que fèieu aquí en la Lira. Allà on han vingut 2 o 3 també de nous, i total són 8 o 9, per a començar. Aida està supercontenta, els actors i actrius que venen també estan molt, molt compaginats. Estem, no sé si és que és la Lira, o som nosaltres, o són les persones que han triat per tirar endavant totes aquestes activitats. Veig que hi ha, com a la banda, que hi ha una unió que això és el que fa aguantar, que aguanti en 3 dies, com ell diu, seguix fent. I al teatre veig que també tenen en aquest any que han estat fent el curs, que va començar, bueno, aquest any, des del gener, millor dit, veig que quan, com que venen dijous a les 7:30, que és quan jo me'n vaig a la Lira, pues fico el capet i li dic, què, com va? Pues, no, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I diguem, veus que hi ha una bona unió entre ells, no? I això és l'important, diguem, això fa que pues, un per un altre pues, s'ajudin a que els dijous vinguin tots a participar i a disfrutar del que els agrada, perquè és el que diem, diguem, els té que agradar fer pues, teatre, geganters, l'escola, els músics, si no els agrada no vindran, clar, evidentment, no? Però jo veig que hi ha, en totes les activitats que estem fent, veig que hi ha en la coral, per exemple, també pues, hi ha una gran unió entre tots ells.
3: Sí,
2: és molt bon grup. L'Olet, diguem, i això, pues, a mi, perquè ho veig i ho transmeto a la resta de junta, diguem, m'alegra de que pues, bueno, veig una mica de veig continuïtat en totes aquestes activitats i que pues, podem i devem anar pujant, i llavors pues, millor per mig debatre-nos que vos cansarem una miqueta més, com t'he dit abans, per poder vindre més vegades i que pues, mos puguen ara m'acompanya ell o jo acompanyo en ell, i després que pugui vindre algú més de la junta en algú del teatre o en algú de la coral, que llavors sí que tindria que vindre ell en el de la coral, per transmetre el que jo intento transmetre, perquè us ho puguin transmetre els pròpiament implicats, que suposo jo que ho transmetran en més impietu que jo. Jo intento fer el màxim possible, però si un te diu jo disfruto, pues, te curar més en ell que no a mi, que vos dic, disfruten, ¿vale?
1: Pel que fa a la secció de teatre, com podrem veure una obra?
2: Pues, ells ja van dir-me de que ja s'havien ficat, perquè alguna vegada n'han parlat, ja teniu data? Diu, no, dic, jo de vosaltres ficaria una data, després si no la podeu complir no passa res, però si fiquem, és com totes les coses, si fiquem una data, sabeu que per en aquell dia, sigui com sigui, mos hem d'espavilar per poder portar a terme el que convinga. I ells, el penúltim, fa 15 dies, va dir, diu, i ja tenim data per a festes de roquetes. Ja vam parlar amb el patronat de festes perquè segurament, i millor ara parlo, bueno, ho farem dins de festes de roquetes, no dic el dia, ja sortirà quan hagi de ser, i ja vam parlar una mica de tot com pensen o els agradaria muntar l'escenari. Ho farem dins de casa nostra perquè per ser el primer actuació que faran la farem dins de casa perquè quan un surt dalt de l'escenari, i ho dic en primera persona, diguem, si estic a la lira, ho veus tot.
1: Estàs a casa.
2: No, a part de que estic a casa, estic tapat. D'aquí només se'n va. Però si me'n vaig a les escoles, allò tan gran impressiona. A veure, si tots els actors te diuen, els grans actors te diuen que abans de sortir estan nerviosos, com que si ells que ho tenen pamejat, estan nerviosos com estaran ells que els fiquéssim a les escoles en tot lo del ball de festes de roquetes allí, i ells allí dalt pues, per a començar pues, ells van dir no volem començar a casa per tots aquests motius, no? Per poder-me sentir més a casa, més una mica més tranquils. Per què? Pues perquè hem ensaiat aquí i tenim pues, tot més pamejat i ja està, dic, pues, vosaltres maneu. Diguem, això també, des de la Junta també intentem, en totes les possibilitats que hi ha, adaptar-nos i no imposar coses a ningú. Diguem, molt els imposen més ells a nosaltres que nosaltres a ells. Però bueno, dins del que estem per això, per a servir, que diuen aquells, no? I ara que m'ha vingut al cap, suposo que no ho han dit, i suposo que este concert a l'Eix se sentirà moltíssim millor que el de l'any passat.
1: I això per què?
2: Això per què? Pues perquè entre el director i el professor de
3: Collons,
2: perdó, perquè Sergi Costa també, ja ho veus, lo tenim dins de...
3: Molt l'estimem
2: perquè pues, se va fer a casa nostra i ell ens correspon sempre en un carinyo immens que no el podem... d'allò. En Sergi Molina, que és el professor de percussió que tenim, i entre un i l'altre pues, van... el primer que agarren sempre és a mi. I després pues, jo agarro els altres i després faig vindre en ell a la Junta perquè els hi expliqui el que ell m'explica a mi, perquè ell m'ho explica a mi, jo explico el que jo he entès.
1: I què si m'ho explicarà avui?
2: I si bé ell m'ho explica el perquè això.
1: A veure, Aleix, explica.
0: Bueno, la banda, pues, la banda i també l'escola, no? O sigui, tenim molt d'alumnat de percussió, en general tenim molt d'alumnat a l'escola, però tenim molt d'alumnat de percussió i també tenim a la banda unes necessitats en quant a instrumental de percussió que en la percussió que teníem antigament mos començava a quedar minuda.
2: Era minuda perquè era de fa 40 anys.
0: Era, i a part això. Llavors, ja farà 2 anys que vam fer-ho públic, el concert que vam presentar-ho, i això, ja vam fer una primera inversió en percussió nova, però ara està recentment, este mes de maig, també en actuacions que han fet la banda a Vilafranca, i hi ha tres coses, però bueno, hem pogut fer una segona inversió, ja tenim una, la veritat que tenim un material de percussió nou i a l'alçada de la banda i de l'escola que tenim, i pues, nosaltres ja l'hem pogut provar aquestes 2 setmanes que ha arribat ara, però avui l'estrenarem en este concert de primavera.
1: I què estrenareu?
0: Estrenarem 2 timbales més de les que ja teníem, estrenarem uns plats de bateria, plats suspesos nous, uns blocs que tenen el so com a de... això, nous, i l'Ockenspiel, que és un... a veure com us explicaria. És
2: una marimba en minut.
0: Un xilòfono en metal.
1: Molt bé.
0: Sí, perquè ho entengui més o menys tothom. Bàsicament, aquestes coses que s'afegeix, torno a repetir, a tot l'altre que vam comprar fa 2 anys i fa que tinguéssim pràcticament tota la percussió nova de trincar. I la veritat és que farà molt de goig. I a part, també, és de concert, que no m'ho he deixat de dir-ho abans, hi ha una novetat que, bueno, jo per lo menos no sé, crec que no s'ha fet mai, que és que sortegem 2 cadires dalt a l'escenari en la banda perquè... si algú és soci i compleix una sèrie de requisits que a les xarxes socials estan, Sortejarem que dues persones puguen viure el concert d'Alen Natros, entre, mesclat entre els músics.
1: És a dir, que entremig dels músics n'hi haurà cadires on hi haurà gent del públic.
0: Sí, hi haurà dues persones del públic de l'escenari, que encara no se sap quines són, però que se sabrà, crec que entre avui i demà, però estaran mesclats, doncs, per exemple, una entre els clarinets, l'altra entre les trompetes, i que puguem veure, doncs, no sé, una perspectiva diferent, no? De veure des de...
1: Estar al mig del concert.
0: Al mig del concert, com se viu, no sé...
1: Com sona.
0: Com sona, com se sent des de... No, perquè des de baix se sent una perspectiva centrada, perdó, una perspectiva centrada, no?, del que surt, però podrà veure que estigui dins, que dins és totalment diferent, és una altra història. També podran veure la forma en què es donen les indicacions, no sé, és una cosa curiosa. Jo personalment fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de... M'he de tocar un sorteig dins d'una orquestra i vaig poder viure-ho, i mira que sóc músic i estic acostumat, i va ser una experiència molt, molt xula. Així que si algú no s'ha apuntat al sorteig, que ho faci encara, que és una experiència molt...
2: Digues les condicionants, perquè sí, eh?
0: Vale, les condicions és que has de ser soci...
2: Dius-ho espaitet.
0: Sí.
2: Perquè la gent...
0: Ho tingui clar, no?
2: Sí, perquè ho puguin apuntar.
0: S'ha de ser soci, s'ha d'anar de negre, de fosc, elegant, perquè la banda també lo dissabte anirem de negre. No es pot pujar a l'escenari el mòbil, jo crec que està prou per motius obvis, no? O sigui, el grau de concentració que hi ha a l'escenari és alt, no es faltaria que algú estigués contestant o parlant pel mòbil. I la última és que ha d'arribar en un quart d'antelació al concert, que normalment és quan nosaltres ens preparem i pugem, i antes pujarem a l'escenari, que no sigui que han començat el concert i vingui, no, és que mira, m'ha tocat la cadira a mi. No, has d'estar abans. Aquestes són les quatre condicions, simplement. I llavors crec que has de comentar a l'Instagram alguna cosa i ficar el nom d'algú, i ja, en això ja... i entres al sorteig.
1: És a dir, que no es podrà fer un selfie al mig del concert.
0: No.
1: I li faran fotos.
0: Penseu que qualsevol element, inclús a vegades, que dius, que com pot ser que si se passa una moto pel carrer del costat, com fer un concert de festes, desconcentra. Pues sí, desconcentra. La veritat és que qualsevol element, el nivell de concentració tant dels músics com el meu, com el de com tothom que està a l'escenari, és tan alt que qualsevol mínima tonteria és que pot desconcentrar i fer que una peça... que caiguéssim i que ens descoordinéssim tots o qualsevol cosa, vull dir, per això ho acceptem, perquè creiem que és una cosa molt interessant. De fet, una cosa que vaig proposar i que crec que és interessant i que m'agrada que la gent ho visque, però clar, s'ha de tindre unes certes condicions per a poder que la cosa sigui correcta i es pugui repetir més vegades.
1: Un al·licient més per a aquest concert de primavera, que recordeu, es farà aquest dissabte 23 de maig a partir de les 8 a la Lira Roquetense. Acudir naturalment abans de les 8 per a poder, doncs, assentar-se i tindre l'oportunitat de gaudir d'aquesta festa de primavera. I ja per acabar, m'agradaria que aprofiteu el nostre micròfon per a fer una crida a la gent per a que vingui a participar. Jordi, com a president de la Lira Roquetense, què diries a la gent que ens estigui escoltant?
2: A veure, per a començar... Perdoneu. Per a començar, doncs, que el soci, diguem, totes les seccions, quan estem fent tot el que m'ha explicat fins ara, ho fem de cara, primer que ningú, per als socis. Per què? Doncs perquè creiem que se ho mereixen, ja que durant tot l'any, doncs, han estat col·laborant econòmicament per a que la entitat se mantingui en funcionament, doncs, bueno, tot el que hem dit abans, el que volem és que totes les seccions tinguin el màxim de gent que vingui a participar en ells i que disfrutin en tot el que els oferim, i que disfrutin en nosaltres, que per això ho fem. I després, pues, bueno, per a la gent que encara avui en dia no és sòcia, pues, bueno, us diria, pues, que, pues, som una entitat oberta al poble, que directa o indirectament el mos veuen, perquè per norma quasi que tot el que fem ho fem al carrer, i tot ho fem de cara a que tant quan fem coses a l'auditori, tots els concerts o el teatre que farem ara, o les corals que poguéssim fer, o els intercanvis que poguéssim fer tant en bandes com en teatre com en corals, diguem, encara que siguin pagant, bueno, és com tot, pagant, doncs avui en dia s'ha de pagar una mica, perquè totes les coses costen diners, no? I, doncs, bueno, doncs és una forma de participar i de fer-se. Sí, això, sí, doncs, bueno, tens l'entrada gratuïta, perquè, doncs, perquè és casa teua, diguéssim. El que volem és de que també, a part de que el soci no digues que soc soci de la lira, no, és que digui la lira és casa meua, perquè pues, tens el bar, encara que no sigui exclusiu nostre, pues, bueno, el bar està obert perquè la lira està oberta. Si la lira tanquéssim, el bar també hauria de d'allò, si hi ha molta gent al bar que el gasta i pues, no són socis, pues, crec jo que molta gent d'ells podrien ser socis perquè pues, seria d'una forma també de que podrien tindre alguns avantatges més al bar, en sentit de que pues, podrien tindre certes coses més, no descomptes, perquè els descomptes ja s'han acabat, però poder tindre pues, algunes taules millors o uns serveis diferents o unes coses més adequades per a ells, no? I després, pues, bueno, el Pol de Roquetes crec jo que ha d'estar ben atès en la part de cultura, perquè pues, que som l'entitat cultural que porta més de 100 anys fent cultura a Roquetes, estem oberts sempre a totes les possibilitats, perquè tenim la sala Clavé, que la podem fer polivalent, o la sala Siscotrullent, l'auditori Siscotrullent, lo podem fer polivalent, pues, poder fer en moment determinat algunes exposicions o algunes conferències, siguin socis o no siguin socis, això ja. Llavors, pues, els que no són socis, pues, no, diguéssim, són coses que parlant la gent mos entendrem, perquè sempre mos avantesen tots, i pues, bueno, pues, per exemple, Mà de Llapis pues, ve a fer moltes presentacions dels seus contes i llibres que fa, ell per a començar és soci, pues, bueno, pues, llavors és una forma de que ajudem també als que fan cultura de Roquetes a poder utilitzar una sala que és d'ells. Jo voldria donar aquesta idea de que la lira no és de la Junta ni és un ent global, sinó que la lira és casa d'ells. I només és això. I que participin en lo màxim i que pues, col·laborin en tot el que fem, perquè ho fem, només, ho fem tot per ells. A veure, no ho fem per anar, a part de fer-ho. Nosaltres sempre estem a la tercera persona, tant ell com nosaltres. A veure, els músics i els teatres i tot actuen per a ells, però per a que els vegin i que la gent disfruti amb ells.
1: I Aleix, com a director de la banda i equip de direcció de l'Escola de Música, què ens diries?
0: Res, pel que fa al concert de primavera, pues, festa i concert de primavera, pues, com he dit al principi, no? És el dia més important de l'any per a la lira. Que vinguin, que disfruten, si venen al concert sentiran un concert molt variat i molt emotiu, i que la gent disfrutarà, i si després se queden als subtracs i a l'Orquestra Pensilvània, doncs ja d'antes ho passaran de categoria. I pel que fa a l'Escola de Música, doncs que les portes estan obertes a tothom, recordar que les preinscripcions estan obertes del 4 al 29 de maig, i bueno, que poden fer tota la sèrie d'activitats que he explicat abans, i deixem afegir que també organitzem una setmana cultural des de l'escola, on fem activitats diferents durant una setmana i que són molt interessants també pels alumnes de l'escola i pels que no ho són, que poden vindre, i que participarem en res també en festivals sinfònics, on participarà tota l'escola, totes les seccions excepte el teatre, diria, o sigui, totes les corals, tota la banda, tota l'escola, tot conjunt instrumental, etc, participarà, i és que serà molt interessant. I res, que si volen saber més informació, vinguin el 23 de maig i jo els explicaré personalment.
1: Doncs ja sabeu, aquest dissabte 23 de maig, festa de primavera a la Lira de Roquetes, a la Lira Roquetense. I ens ho ha explicat el seu president, Jordi Suazo, i també el director de la banda i equip direcció de l'Escola de Música, Aleix Pagà. Tots dos, moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé aquesta de festa de primavera. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vos esperem a tots.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
5: Bon dia. Aquesta tranquil·litat atmosfèrica i aquest anticicló que tenim a sobre està provocant la formació d'aquests núvols baixos que una altra vegada avui s'han estès per molts indrets de l'Ebre, sobretot al delta i a la costa, amb el pas de les hores, i de fet al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda el temps serà molt més obert i per tant també força xafogós i càlid. Avui la temperatura màxima, especialment cap a la Terra Alta, també a la Ribera d'Ebre, arribarà a fregar els 30 graus, al igual que a la comarca del Matarranya. En qualsevol cas, aquestes boires matinals que les tindrem una altra vegada el divendres a primeres hores. N'estem pendents a la xarxa.
6: estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.